D'aquí que aixec-te amb un xicago patençà i tret, sap, no, te n'apropiet, que s'ha ni tu, que ara està i t'aquen, que i per estar jo a Cooperative, no pot temir que un mot ja Cooperative Society, i limita a que va i guarda, no pot ja te t'ave cula, no pot llego, en que hi ha a que ho suït, que m'ha huit dispensari, a que cable tu en d'avord, sota que sap que un tí, ne hi ha que ara un cas i tamo, tar que hi ha manat manar a eta, va, si sit que nyinin, con ete sait, si sit, nan con ete sait, tan man, no tan ne bo a subui, tan de tan nan tot, no tan bo conditi, co doctor, engineer John Mosonic, a que hi ha que hi ha que hi ha que en pituna tagi, que ta je, registration, que bo membaege, que le la gen, otagotin togolam e barasta iwa cooperative ne ba temig umoja cooperative society limited ago ba igorta ne ba yate ta kula ne ba jego enge yemalo ak uswed kemawid dispensary en kable tunda ward en sub county anan sotek sub county ne gya igarun kasita mutargi tamanaga manara ta sit kenyini kongete site ang man ne ba asbui ta ne ba quantity ko doctor engineer John Mosonic ak ta ye galak che ba bomet county eng petuna taki ke ta registration je ba me mbaye chele la jen o ta go tin chogole da pa ninja to ga para ste ta ke ngana ta ke tuje ole studio ki gure na tuman mele makwa ke petu tna mie